0: Hoy por hoy, Àngels Barceló.
1: Radio Xàtiva, Cadena SER. Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques, con Jordi Company.
2: Saben vostès que m'escolten que no sóc d'aquells comunicadors que fa cada dia una editorial. No va a mi, no ho ha anat mai, allò de creure que el que jo dic pot ser interessant o no per a vostè que sintonitza Radio Xàtiva Cadena SER. Però mire, n'hi ha dies que toco. I avui toco. Avui, dilluns 11 de maig, comença una vaga indefinida del sector educatiu a les nostres comarques i a tot el territori valencià en definitiva. Indefinida, perquè com bé s'ha demostrat en les negociacions prèvies, sembla complicat que això es pugui resoldre en un parell de dies. N'hi ha molts factors, moltes vessants, i també molts egos que sembla que no volen fer per entendre. Entendre. Eixa és la paraula clau, al meu parer, almenys d'estes dies. Que això ja ve de llarg, no se'ns oblide, ho sabem. Que això també va per a llarg? No ens pareix que sí. Les reivindicacions dels professors i professores, mestres, orientadors, orientadores, etc., les coneixem. I personalment, personalment, algunes les compartisc. Perquè és inevitable compartir-les quan les dades, quan els fets estan ahí. Per posar un parell d'exemples. Al Cimarro, ací a Xàtiva, sense anar més lluny, els professors d'informàtica han d'ensenyar informàtica amb ordinadors de fa 20 anys. A la FP, les retallades d'hores en la planificació de plantilles per al curs 2026-2027 són inèdites. 76 hores al Ribera, 46 al Cimarro, unes altres tantes 44 a l'IES la Canal de Navarrés, 62 a l'Institut de la Pobla Llarga, i ja el tema del valencià, doncs per a què parlar? Entendre, com deia Adès, és la paraula del dia, i d'estes dies. Entendre i aplicar els qui poden fer que les negociacions avancen. I entendre, sobretot nosaltres també, els que no tenim res a veure amb el món acadèmic, entendre. Nosaltres, els que ni som professors, ni mestres, ni res. Entendre i respectar i callar i acompanyar en el que puguem. Entendre que s'ha arribat així després de mesos, d'anys, m'atreviria a dir, de desídia i de falta de recursos i voluntat política. Respectar els qui cada dia ensenyen a les aules de les nostres comarques. Des dels mestres de 0 a 3 anys fins als professors i professores de conservatoris de música i dansa. Callar i també denunciar els comentaris de merda que gitgen a les xarxes socials i algunes taules de bar i que tots sabem de què van. Encara es queixen amb les vacances que tenen. Bueno, fer-los callar amb arguments i respecte, però fer-los callar. I sobretot acompanyar. Acompanyar els qui fan que l'educació, que com la sanitat és allò més bàsic, funcione cada dia. Acompanyar-los i donar-los i donar-vos veu. Això és el que anem a fer avui i mentre dura esta vaga indefinida, Radio Xàtiva Cadena SER, com no podia ser d'altra manera, perquè ara, que està tan de moda aquella expressió de posar-se en el costat correcte de la història, jo almenys tinc molt clar on vull estar. Posant el micròfon a tot el món que tinga alguna cosa que aportar per a que esta situació millore. Benvinguts, benvingudes, bienvenidos, bienvenidas a l'Hoy por Hoy de Radio Xàtiva de la Cadena SER.

0: Mira, ens estem manifestant perquè som un col·lectiu oblidat dels que manen. I hauríem de ser els primers, perquè la base d'un poble és l'educació. I volen acabar amb l'educació bàsica, en la pública. I nosaltres estem així perquè els nostres pares érem treballadors i nosaltres hem tingut beques i hem pogut estudiar. No som fills de, sinó que estem així perquè la democràcia, no? Això que diuen el benestar, ens ha fet arribar així i amb això volen acabar. I no estem disposats, entre moltes altres coses, per les ràtios, per la inclusió, entre cometes, sense recursos, per muntonades de burocràcia que ens fan fer sense cap sentit. Estem així pels nostres fills i pels nostres alumnes i pel futur del poble i per la llengua i per moltíssimes coses que avui veureu.
1: Nosaltres venim del centre d'iniciativa Elies Cimarro i venim sobretot per a demanar més inversió en l'educació pública, en recursos, perquè som d'informàtica i estem treballant en material de la dècada passada i d'un poc vergonyós. I per altra part també per la qüestió del valencià. Jo no sé com no està. Tots els centres més en lluita per el currículum de batxillerat que han ficat, que és realment vergonyós.
2: Però escolta'm una cosa, esteu treballant amb ordinadors, amb màquines, de fa 10 anys, en l'any 2026?
1: Sí. Bueno, de 10 anys, més no. Alguns són de 10 anys, però hi ha alguns que són del 2007. O sigui, els professors que donen hardware tenen que obrir els ordenadors i és material de fa quasi 20 anys. I tenen que anar demanant a l'institut que compre RAM i discos durs per a poder funcionar en classe. Si no, s'han de portar els alumnes el portàtil a casa per funcionar més o menys bé.
2: Increïble. Els alumnes vos estan recolzant en esta vaga, en aquestes manifestacions. Què vos diuen?
1: Bueno, de moment avui també estan de vaga la majoria de cicles formatius, però sí, comprenen i la majoria mos recolzen.
2: Comprenen perquè ho viuen.
1: Sí, perquè és que el material que hi ha en classe, en algunes classes, quan jo vaig arribar que fa 10 anys, vaig instal·lar jo els ordenadors, fa 10 anys, i encara estan igual.
3: Del IPF per la costera. Bueno, motius sobren, però per a nosaltres, que som formació professional, el principal, almenys personalment, però crec que ens afecta a totes i a tots, és la retallada d'hores, de 30 a 25 hores en el modalitat semipresencial. Davant de la costera patim unes infraestructures dia a dia. Ha hagut un pla edificant i el pla edificant ha arribat pel que ha arribat, però les infraestructures continuen sent, no sé com dir-ho, pot ser denigrants, velles, aleshores sí que ho saben.
2: Per tant, a la vaga indefinida fins que se solucioni.
3: Fins que se solucione.
4: Estem en nom de tot el col·lectiu docent, però especialment en nom del col·lectiu d'orientadors i orientadores i tot el personal del Departament d'Orientació. Per què? Perquè sense inversió no hi ha inclusió. Es queden paraules boniques, però després no es traduïxen realment per a donar resposta a la realitat d'avui en dia de les nostres aules. Tinguem ràtios desmesurades, ens falta personal especialitzat de PT, d'audició i llenguatge i sobretot d'educadors i educadores d'educació especial que fan, són un paper essencial. Per tant, en aquestes ràtios elevades, sense aquest personal i que els orientadors tinguem una ràtio d'alumnat de més de 200, això és inassumible per realment fer una atenció a la diversitat en condicions de qualitat i per a donar una resposta d'igualtat i equitat, que és molt important. Per això estem així, perquè en educació no es pot retallar. L'educació no és una despesa, l'educació és una inversió de futur. I invertir en escola pública i invertir en atenció a la diversitat és invertir en una societat solidària, és invertir en futur. Per això estem
5: així. Dir lo mateix, només apuntar que n'hi ha companys i companyes del Departament d'Orientació, per exemple, que estan fent tasques que en qualsevol empresa privada remunerarien i a nosaltres no les remuneren. Tenen companys que estan fent de tutors, tutores, companys del professorat, orientadors i orientadores que són caps de departament en bueno, equips d'orientació en primària tampoc estan cobrant cap tipus de remuneració, i a banda coordinació d'agrupacions de zona. Tot això són tasques que es fan imposades per amor a l'art i no estan remunerades, i com ve a dir la companya, el primer és pensar en l'alumnat i pensar que si no es cobrissin les baixes, que si no tenen suport, no podem atendre'ls en l'aula, i la realitat és que cada vegada tenim aules molt més diverses.
4: També no podem oblidar-nos que l'escola pública és la major receptora de nouvinguts, d'alumnat nouvingut, i no tinguem recursos per atendre-los. Estan en l'aula i això, en una cadira, per això no és inclusió. Inclusió realment tindre recursos per atendre aquests xiquets i aquestes xiquetes.
6: Demanem que baixen les ràtios, que porten molts anys sense baixar-les. Jo, per exemple, tinc classes de 36 alumnes i lo normal seria 20. Aleshores, per a donar classes adequadament, demanem una educació de qualitat, no, Rafael?
7: De fet, les aules del Cimarro no estan preparades per atendre alumnes de grups de 35, no?
2: De fet, l'any passat vau tindre problemes amb també el calor.
7: Estiu, a partir de finals de maig, va començar a fer molta calor i pràcticament cada dia es desmaiava un alumne. I era pràcticament cada dia, des de finals de maig fins ben entrat juny.
2: En este cas, tu, per exemple, deies, tens una aula de 36 persones. Es pot donar classe a 36 persones?
6: No, a part és que ha empitjorat l'ambient, també. Hi ha que pensar que no és com... Jo soc del 76 i nosaltres portàvem bé. Ara hi ha un poc més de malcrio, tenen de tot, i home, també hi ha gent que té impossibilitats econòmiques en casa, però tenim a tota la diversitat, perquè abans no s'atenia a tothom. Abans la gent es podia quedar en casa, però ara, clar, l'obligació és que vagin a classe. I així i tot encara n'hi ha alguns que no van a classe i és un dret i una obligació a l'escola. Tot això per què t'ho dia? Perquè al final, si n'hi ha tanta gent en classe, és més difícil atendre-la. També s'han de prendre mesures d'inclusivitat, clar. N'hi ha gent que necessita un suport de la pedagogia terapèutica, també d'educador social per a fer acompanyaments. Tu pensa que tot el que s'ocupem, la pública, la privada, no s'ocupa de res. És a dir, ells se lleven les persones que tenen discapacitats, és que no tenen mitjans econòmics, és que no tenen recursos, tots això van amb nosaltres, i nosaltres ben contents d'ocupar-nos d'ells. Veritat, Rafael?
7: Sí, però clar, ens falten recursos. I després, per un altre costat, nosaltres, que som de filosofia, el problema que tenim també és que ens toca, per exemple, fer moltes classes d'atenció educativa, i aquestes classes són hores en les quals no es pot donar matèria. Hi ha un percentatge cada vegada més reduït de gent que va a religió, i després resulta que la resta ha d'estar en l'hora d'atenció educativa, sí o sí, perquè hi ha gent que ha d'estar en religió. I durant aquest temps, per tal de no crear un greuge comparatiu, en sentit que estem donant-los una formació extra que no donem més de religió, no podem explicar-los res als alumnes que tinguem en atenció educativa. I això ens obliga a estar una hora totes les setmanes en alumnat en el qual no podem fer pràcticament res, que es converteix en una espècie de guàrdia encoberta i en una font de conflictes. I normalment solen ser a últimes hores, quan l'alumnat està ja molt cansat, les aules ja des d'abril comença a fer molta calor, és molt difícil estar en ells a última hora, és una autèntica tortura per a l'alumnat i per a nosaltres, que no podem treballar.
2: Moltes gràcies.
6: Sí, a part també, l'última cosa, cada vegada n'hi ha més problemes d'autolesions, d'intents de suïcidi. La societat, des d'esta tercera revolució industrial, que és la de les xarxes socials, estan passant coses que els instituts també s'ocupem. Vídeos que van per ahí, que no tindrien que anar per ahí, assetjament entre alumnes, violència, cada vegada visquem en una societat més ultraviolenta, i tot això se fa en càrrec el professorat. Que necessitem que ens ajuden les famílies, ens ajude també l'Estat, clar, i sobretot qui té la responsabilitat més gran, que és la Conselleria d'Educació a València. I estem demanant-los que facin cas a aquestes 6 o 7 mesures que necessitem ja, i que ja portem molt de temps suportant de qualsevol manera.
2: Així, entre la multitud de professors i mestres que estan esperant els trens per a poder anar a València, també en una jornada en la que el tren una vegada més és protagonista per això retards. Doncs trobem el regidor de Cultura d'Iniciativa, trobem el Fred Boluda. Alfred, què tal? Bon dia, com estàs?
8: Molt bé, doncs així estem, recolzant els companys i companyes, fent la vaga indefinida i esperant que ells, que en prompte els tres ben carregats per a confluir tots en València, per a reclamar i expressar públicament totes les demandes que mouen aquesta vaga indefinida.
2: Perquè és important estar donant suport també des de l'Ajuntament, en este cas, a esta vaga.
8: Bé, jo estic des de l'Ajuntament i com a professor també de l'Institut Josep de Ribera, que també estic en la vaga indefinida, i és important perquè totes les reivindicacions que se fan són reivindicacions que tendeixen a una millora de l'educació pública, que al final és l'escola de tots i de totes. Unes reivindicacions que van des de la millora de les infraestructures, per exemple, la dotació d'aires acondicionats, i més l'any passat vam patir, sobretot en el Cimarro, moltíssims casos d'esmalls a partir del mes de maig, però no solament millorar les infraestructures, sinó també millorar la dotació de personal, dotació de personal per a fer una escola més inclusiva, dotació de personal d'especialistes en atenció a la diversitat, perquè al final és docents, el professorat, jo soc llicenciat en Història i sé del meu contingut, intuïtivament puc fer altres coses, però al final, per fer una escola inclusiva se necessita molta gent especialista en aquesta atenció a la diversitat. La reducció del professorat, volem també la reducció de les ràtios, és una cosa impensable estar en classes de 30-35 alumnes de l'ESO, de batxillerat, és impossible atendre la diversitat, atendre tantíssima gent en una edat que és dificultosa, i per tant reclamem la reducció de les ràtios ara que es pot fer, que la natalitat va baixant. I finalment també tenim les reivindicacions salarials del professorat, que estem a la cua de tot l'estat espanyol i portem des de l'any 2011 sense tirar endavant. Tot i que la conselleria diu que no ha hagut mai, s'ha augmentat molt el salari, no és cert. I aquests augments que hem tingut el professorat són per la qüestió dels augments que venen acordats en l'Estat. No és la part del nostre salari de la conselleria autonòmica. I això no s'ha augmentat.
2: Alfred, i l'última. Sabem que les negociacions amb la conselleria la setmana passada van ser nefastes, sent clars, i un dels arguments que donava la conselleria per a no recolzar esta vaga, per descomptat, per a fer-vos una miqueta la vida més difícil i esta vaga més difícil, era allò de les avaluacions de segon de batxillerat, que sabem, els exàmens finals, la PAU, etc. Jo sé que a tu el curs que més t'agrada donar és segon de batxillerat, sé que també des que estàs en l'Ajuntament no ho dones, perquè ens ho has dit en antena, però vull preguntar-te què et sembla això.
8: No, segon de batxillerat no dona primer.
2: No és primer.
8: Segon de batxillerat. Què pensa d'això? Pues pensa que la conselleria, el professorat, hem de tindre, hem d'avaluar, donar classes, etcètera, però qui ha de tindre cura també de l'alumnat és la conselleria. I de mans de la conselleria està que aquesta avaluació pugui donar-se. És a dir, la conselleria el que no pot fer és enrocar-se i dir que no vol negociar, i quan diu que va a negociar, fer unes concessions ridícules, vergonyants, com el 75 euros a partir mensuals en brut a partir de 2020. Això és burlar-se totalment de la gent. Per tant, si la conselleria vol que s'evalue, pues que se senta a negociar, que és el que estem demanant, que se senta a negociar, però amb ganes de negociar, amb ganes d'arribar a acords i en plan seriós. Òbviament, tota aquesta mobilització no va en contra de l'alumnat o en contra de les famílies, sinó tot el contrari, va a favor d'una escola molt millor. I com tu bé dius, jo soc professor de segon de batxillerat, i en segon de batxillerat donem la història contemporània d'Espanya i vegem com tot el que tinguem ara s'ha aconseguit per la lluita de moltes persones. Estudiem com la jornada de 8 hores s'ha aconseguir en 1910, en una vaga indefinida de 44 dies va durar, en Barcelona se va aconseguir. Pues bé, si estem explicant tot això en classe, jo crec que almenys el professor d'Història, que expliquem això, hem de donar exemple i dir que per aconseguir coses s'ha de lluitar.
2: Horacio Domènech és permanent sindical d'UGT a les nostres comarques, a la Costera, a la Canal de Navarrés, a la Ribera Alta. Horacio, bon dia.
9: Hola, bon dia.
2: Gràcies per atendre'ns en primer lloc. Sé que ens atens des de València i també no vull furtar-te molt de temps, però sí que en primer lloc preguntar-te... S'està dient des de ben matí, des de primera hora del matí, que esta vaga, aquestes manifestacions estan sent multitudinàries, almenys així ho digueu els sindicats. Tu ara ahir, a peu de cap i casal, què és el que veus, què és el que has vist durant el matí? Està sent massiva de deberes?
9: Bueno, lo primer de tot, donar-vos les gràcies a vosaltres per haver comptat en l'UGT per a donar informació. I, bueno, pues... Mira, la veritat és que portem des de setembre a octubre fent assemblees des de sindicats que vam necessitar les mobilitzacions. Finalment, bueno, estem ara ja tots, però vam començar UGT, Comissions Obreres i STPB. Posteriorment se va afegir CESIF i ara, a última hora, pues, s'ha afegit també un altre sindicat, Amper. I portem molt de temps i la veritat és que ha sigut com veure algo nicer, no? Al principi la gent estava un poquet encara... pues que això, indecisa i tal, però a base de fer visites, de fer assemblees en centres i assemblees comarcals en instituts i després assemblees online, poc a poc hem vist com anar creixent això. La vaga de desembre va estar prou bé, però ja la de març sí que en l'ajuda de les assemblees comarcals, com per exemple de la Costera i d'altres comarques, això ha anat agarrant una força increïble, la força i la manifestació del 31 de març va ser un total èxit. Avui vos puc dir, pues, això, que no paren d'arribar autobús, no para d'arribar gent, que ve en tren, que ve en metro, la plaça poquet a poquet va plenant-se, els bars estan a tope i això que encara falta una horeta.
2: Sí, perquè això ho estem gravant a les 11 i pocs minuts del matí, perquè si ho veiem a les 12 seria impossible parlar.
9: Impossible sentir en el soroll, sí. Va ser impossible. L'altra manifestació van haver unes 20.000 persones, avui s'espera algo similar o superior.
2: Nosaltres, a més,
9: en València.
2: Hem parlat amb professors que estaven precisament a les portes de l'estació de tren de Xàtiva per a pujar a aquest tren per portar-los fins a València.

0: difícil de resoldre. Vull dir, no sé si teniu una previsió de, des de sindicats, de tornar-vos a sentar en conselleria, quina és l'actitud... vegeu una solució a esta vaga indefinida?
1: A veure, el que estem reivindicant, encara que parega que no és així, és que estem pitjor que fa dos anys. A veure, ens està dient molt el tema dels salaris i tal. Fa dos anys ja sabien que eren dels pitjors pagats. De fet, des d'UGT vam arreplegar signatures per presentar-se en conselleria per el tema dels salaris, però no ha sigut el detonant. El detonant ha sigut totalment que des dels dos últims anys, diguem, de l'actual govern, han hagut una sèrie de publicacions, una sèrie de lleis, d'ordres que s'han anat creant, que al final han repercutit en les plantilles, en les infraestructures i en les condicions laborals, sobretot en la inclusió, entre altres coses. I això ha fet que el malestar ha sigut cada vegada major. El tema de les substitucions del professorat, el que està passant en els dos últims anys, sobretot en l'últim, és una cosa que no s'estan cobrint les places en l'excusa de que no n'hi ha diners i a tot això pues, els centres estan pues, a nivell de plantilles i de personal docent en algunes retallades claríssimes. També després de l'acord de plantilles va derogar una ordre que al final ha hagut retallades en tots els cossos, EOIs, FPs, en secundària i en primària, especialment en el tema de la inclusió, mestres de PT, mestres d'AL. Entonces, al final, el desencadenat ha sigut això, la gent està cansada i ha anat a pitjor. També d'infraestructures, s'estaven gastant 200 milions d'euros anuals en infraestructures i van passar a 20, i moltes centres estan les obres paralitzades o s'han reactivat ara perquè pareix que han fet una xicoteta d'injecció, però res que veure el que hi havia abans. Pensem que la conselleria el que té que fer és negociar, sentar-se, però no fer-nos xantatge. Volem que ens facin un esborrany de 6 punts que estem reivindicant, que són les ràtios, les plantilles, el tema del valencià, la burocràcia, els salaris i les infraestructures, i que ens digui exactament el que hi ha. No anar a negociar a cegues, que és el que estan fent. O fem un xantatge de que si voleu parlar tingueu que acceptar els serveis mínims que estan oferint-nos, sobretot en el tema de batxillerat, que vulneren totalment el dret de la vaga.
0: Horacio, per acabar, i ja t'allibere, per a que pugues també estar manifestant-te, que és el que avui vos toco. Deixa'm que et pregunte, n'hi ha un munt d'actes, no anem a parar-nos a veure-los tots ni a contar-los tots, perquè si no podríem estar així fins les 2 de la vesprada que s'acaba el programa, però sí que la gent, els professors de la Costera, de la Canal, de la Ribera, que al final són el nostre àmbit de ràdio, estan seguint esta vaga, van a fer accions pròpies.
1: Sí, a veure, el malestar és a nivell generalitzat de totes les comarques, i sí que en les visites que estem fent i les assemblees que hem fet al llarg dels últims 2 mesos, és la mobilització. L'assistència és pràcticament de tota la totalitat del claustre o de pràcticament les totalitats dels claustres. I estan demanant informació contínuament per les xarxes socials i sí que se veu una mobilització.
0: Per tant, van a fer-se diferents actes durant les pròximes jornades.
1: De moment hi ha 5 dies convocats de vaga en diferents actes. Demà és un dia que és a nivell local, con lo qual cada centre el que farà és per matí informar a la gent del barri, la gent del voltant, de les famílies, pegant cartells i informar pues, que estem reivindicant, per si hi ha gent que encara no està més informada, que sàpien que no esperen diners, que els diners és un punt, siguem els pitjors pagats a nivell de tot l'estat. Tenim una mitjana de 250 euros menys que la mitjana estatal, però 1.000 euros menys, per exemple, els millors pagats, que són en brut, que són els del País Basc, però que hi ha moltes més coses que estem explicant, les altes temperatures del centre, de ràtios, que són insuportables, els mestres necessiten més ajuda d'altres mestres de PT, altres mestres d'AL, educadors, no sé, més plantilles en general, i baixar les ràtios. I això el que farem demà és explicar-ho. Demà, per exemple, que és dia del mercat, pues, també estaria bé com en altres localitats que, a part de fer aquesta informació, després aniran al mercat a informar a la gent o a l'Ajuntament a fer-se fotos a veure, i concentrar-se allí tots els centres. Val? Pues,

0: Cada comarca s'ha organitzat un poc com ha pogut.
1: Molt bé.
0: Dimecres, concentració en el Palau de la Generalitat, dijous, concentració en la Conselleria, i divendres serà una manifestació de les tres províncies en la capital de... que és València.
1: O sigui, que divendres sí que s'espera que n'hi hagi milers i milers i milers de persones.
0: Molt bé, sí, fascinant.
1: Molt bé, en comptant. Horacio Domènech, des de Permanent Sindical d'UGT a les nostres comarques, gràcies per estar amb nosaltres a Radio Xativa, a la cadena SER. Seguirem en contacte. Una
0: moltes
1: abraçada
0: gràcies
1: i
0: a vosaltres.
1: Adéu.
0: Adéu.

Bé, doncs jo crec que fins ací hem fet una bona radiografia pel que està sent el dia d'avui, per este primer dia de la vaga indefinida de professors, de mestres. Queden moltes hores de programació local en la que, per descomptat, anirem comptant el que ocorre al carrer, que és el que ens agrada, i també, per altra banda, el que és la nostra obligació. En un ratet, de fet, connectarem amb València a partir de la 1:30 amb la nostra companya, amiga, periodista i professora de l'IES Josep de Ribera de Xàtiva, Laura Martínez, que també està a eixa manifestació. Com dic, en un ratet parlarem amb ella i ens contarà quin és l'ambient en el Cau Picassal. Ara, doncs una pausa per a la publi, que de algo tenemos que comer.

0: Comencem a comarcar i ho fem, com sempre, des de l'Albereda Jaume I de Xàtiva, des d'on estan els estudis de ràdio Xàtiva Cadena Ser i des d'on està també Òptica i Joieria Vicente Sancho, que són qui ens faciliten la temperatura a esta hora a la ciutat, 25 graus. I des de ací, des de l'Albereda Jaume I, anem a pegar un bot i ens n'anem doncs ben propet del Xúquer. Ens n'anem a tots els pobles banyats per el riu. Ja sabem que les nostres comarques són molts els municipis, especialment a la vall de Càrcer, que doncs això, tenen com a eix vertebrador eixe riu Xúquer, i de segur que vostès també el sona, coneixen, o inclús en formen part o no han format part en algun moment de l'associació Xúquer Viu. A tots ens ve al cap les reivindicacions que porten anys fent i que nosaltres també ens hem fet ressò en algun moment, com anem a fer ara. Però abans contextualitzem. En novembre de 2023, la Confederació Geogràfica del Xúquer i els Regants del Vinalopó van signar un conveni a 10 anys que estava ampliat, bueno, que podia ser ampliable a 25, segons en el qual anaven a trasbassar-se prop de 500 hectòmetres cúbics en estos 10 anys. Però, així estan els números, estan les dades, estan els informes, etcètera, etcètera, etcètera, però així, segons denuncia l'associació Xúquer Viu, com diguem, doncs este trasbassament, esta proposta de la Confederació Geogràfica del Xúquer i els Regants de Vinalopó, no tenia en compte, diuen ells, ni l'estat de la conca del propi riu, ni els previsibles efectes que tindrien també la pujada de les temperatures globals en l'estat, i també de l'Albufera. La resposta, quina ha sigut per part de Xúquer Viu? Doncs interposar un recurs contenciós administratiu i també, com això costa uns diners, que no són pocs, són uns quants milers d'euros, encetar un crowdfunding, que se diu un micromecenatge en valencià, per a intentar informar i mobilitzar a la societat per a que forme part d'aquest recurs contenciós administratiu. És molta informació que volem que, poquet a poquet, ens explique la gent de Xúquer Viu. Paco Sanz, des del telèfon, què tal, com estàs? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bueno, no sé si he explicat bé, més o menys, he fet un resum de tot de la situació en la que esteu. És correcte? He clavat la pota en alguna cosa?
1: Sí, no. No, és correcte. És correcte.
0: Vale. Conta'ns una miqueta més de tot. No sé si en primer lloc, començar pel més bàsic, que és contar-nos en què consisteix este trasbassament i com s'arriba.
1: Bueno, per això el primer de tot és saber que el riu Xúquer, que és el més important dels valencians, és un riu sobreexplotat. És un riu que avui porta pràcticament la meitat de l'aigua que portava fa unes dècades. I això és perquè se li ha sotmès a una intensa sobreexplotació. Sobretot en la part alta, que es pilla molt lluny, en el que és la Manxa, hi ha un aqüífer molt important, que és l'aqüífer de la Manxa Oriental. Aquest aqüífer proporcionava moltíssima aigua al riu, 400 hectòmetres cúbics, però allí s'han fet una aplicació de l'agricultura extensiva en uns bombetxos de l'aqüífer impressionants, de manera que hem vist com a poc anava disminuint el nivell piezomètric i ja no li arribava aigua al riu. De fet, ha hagut anys que ha perdut aigua el riu cap a l'aqüífer, no? Perquè aquest és un aqüífer que està més alt. Bueno, doncs en aquesta situació, doncs és quan s'aprova el trasbassament del Xúquer al Vinalopó, al final del riu, que ja en el seu moment se mobilitzaren per aconseguir que no fora des de Cortes de Pallars, que era on moríem, a 100 quilòmetres del riu, i van aconseguir que se fera al final del tot, en la Marquesa, a 4 quilòmetres de la desembocadura. Com a mal menor, com a mal menor. Yeah. Però este trasbassament sempre s'ha contemplat com un trasbassament a sobrants, excedents, és a dir, si la situació ha sigut bona aquest any i n'hi ha aigua de sobra, pues bueno, tu primer tens que atendre les necessitats ambientals i els regants tradicionals. I després pues, se pot enviar alguna quantitat per al Vinalopó. Any a any, això és a sobrans. I així el que han fet és que han aprovat un conveni a 10 anys, com has dit, ampliable a 25, en la que hi ha una sèrie de quantitats a traspassar molt altes, però que ja no depenen de la situació del riu o del canvi climàtic, sinó que estan ja en una senda que estan ja disponibles per a que cada any arriben al Vinalopó. I això ens pareix inacceptable, perquè hi haurà anys bons, però hi ha altres anys que saben segur que no hi haurà aigua per a trasbassar. I això és el motiu del nostre recurs, perquè estem convençuts de que si no, pues, va ser la mort del riu.
0: És que això és, no sé, des de la ignorància meua, que és molta, això és hipotecar una miqueta el Xúquer.
1: El Xúquer i l'Albufera, perquè l'Albufera en un 80% és Xúquer. No solament l'Albufera, yeah, sinó que, yeah, que avui hem conegut que el 87% de l'aigua que beuen en la ciutat de València ve del Xúquer, 87%. Uh-huh. Entonces, clar, estan hipotecant, pues, els valors ambientals del riu de l'Albufera i posant en perill, pues, això, coses que són fonamentals per a la Ribera i per a tots els valencians.
0: Però jo entenc, Paco, que la Confederació Geogràfica del Xúquer haurà fet els seus informes i els seus estudis abans de lanzar-se al ruedo, no? Que diuen els castellans. No sé si vosaltres heu pogut veure'ls, parlar amb ells, veure'ls els informes, dic, eh?
1: Sí, tenim molta relació amb la Confederació, amb Borodi, i tot això ja ho hem vist. A veure, de fet, la mateixa Confederació en 2020 va declarar sobreexplotats els 6 aqüífers del Vinalopó i va posar en marxa uns programes d'actuació per a revertir aquesta sobreexplotació. Però resulta que la Junta Central d'Usuaris del Vinalopó, el lobby de Lacan, que diguem nosaltres, van fer un recurs dient que no existia tal sobreexplotació, que l'aquífer ja s'estava recuperant i que, per tant, no era necessari aquesta declaració. Yeah. El Tribunal Superior de Justícia es va donar la raó per un motiu més bé burocràtic, perquè s'havien implantat els programes d'actuació al cap de 2 anys i tenia que haver sigut al cap d'un any. I anul·laren el que havia molt ben fet la Confederació en 2020 i els programes d'actuació. I això, pues, sembla que s'ha sigut, pues, una manera de contentar el lobby este de Alacant i fer ese conveni a 10 anys, pues, per a que, d'alguna manera, contentar en les seues necessitats. Nosaltres hem estudiat molt este conveni i després un pla d'explotació que, com has explicat, arribaria quasi a 500 hectòmetres cúbics en aquests anys, que és una quantitat bàrbara que no tenim en el riu, i per això interposarem este recurs contenciós administratiu.
0: Clar, perquè, i per a interposar este recurs, jo ho deia, no és una cosa barata. Tots els processos judicials sabem que són de tot menys barats, i per això també esteu demanant una miqueta d'ajuda, no?
1: Sí, exactament, perquè, clar, nosaltres aconseguirem la justícia gratuïta per a l'associació ambiental, tenen que argumentar-la, però el que és els costos dels serveis jurídics, advocats, procurador, pues, això van de la nostra part, perquè si no te posarien uno d'ofici, pues, que igual no és una persona experta en el tema. Yeah. Pues, això, pues, per ara portem més de 8.000 euros gastats en tots aquests recursos, i ara mateix estem ja pensant en presentar un recurs de cassació al fallo, a la sentència sobre el primer dels dos recursos que tenim, que va donar-nos la raó parcialment, però va desestimar la part relativa al conveni. Llavors, això va fer que encara tinguin que gastar-se més diners, per això hem fet esta crida als nostres amics i amigues que els agrada el Xúquer, que els agrada l'Albufera, perquè ens ajuden aportant, fent una donació.
0: Perquè entenc que, òbviament, Paco, aquesta aportació la pot fer tot el món. No és necessari que formi part de l'associació Xúquer Viu, no?
1: No, tenim donacions de totes les parts. Vale. Naturalment, un bon grapat són de la Ribera, però n'hi ha de tots llocs, de altres comunitats també, que ens han arribat. I doncs qualsevol persona pot donar des de 10 euros fins a 150 euros. La quantitat que estime oportuna, un projecte que ho fem a través de Goteo, que és una entitat que fa crowdfunding, i sempre diguem que la quantitat que tu dones te desgrava i senda el 80%. O sigui, que tu vas a recuperar, si dones 100 euros, vas a recuperar 80 euros quan fas la declaració d'Hisenda.
0: Doncs, Paco, no sé si teniu previsió de temps que va durar tota esta odissea, perquè ja sabem els temps de la justícia com són, també sabem els temps, en este cas fins i tot de la política o les promeses polítiques en alguns casos, no? No sé, teniu una estimació per anar parlant amb vosaltres, més que res, per anar actualitzant.
1: Bueno, hi ha una cosa que tenim clara, i és que sigui quin sigui el resultat judicial, nosaltres anem a continuar treballant perquè no n'hi ha ningú més que defenga el riu, més que les entitats ambientals. No tenim interessos econòmics i nosaltres anem a continuar. Però ara hem tingut una victòria parcial perquè han estimat parcialment els nostres recursos, han anul·lat uns trasbassaments que se van fer en 2024 al Vinalopó i anem a continuar. Ara anem a treballar en el pla hidrològic, el nou pla hidrològic, estem treballant ja, i anem a mobilitzar a la societat i, bueno, tant per la via de l'estudi com per la via de la mobilització anem a estar ahí. Quant tardarà? Pues bueno, estos processos judicials són llargs. En els pròxims mesos tindrem algunes notícies.
0: Paco, ho deixem a 20, així, no sense abans insistir en que seguirem pendents d'aixes pròximes notícies, en insistir també que la gent que vulga i puga aportar el seu granet d'arena doncs pot fer-ho a través de Goteo. Esta vesprada penjarem nosaltres també l'enllaç a la nostra web per si la gent vol entrar des d'allí directament. I sí que ja que tinc i que sabem que, com bé deies tu, el xúquer és tan important per a molts pobles de les nostres comarques, especialment per a la gent de la Vall d'Ercàrcer, Alberic, etcètera, la gent pot formar part de l'associació Xúquer Viu o com és això?
1: Sí, poden entrar en la nostra pàgina, que és xúquerviu.net, i ahí poden trobar també tota la informació i fer-se socis. Nosaltres ara actualment tenim més de 200 socis, també de tot arreu, i bueno, ahí tenen digitalment, podem fer-lo.
0: Paco Sanz, des de Xúquer Viu, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres a l'Oi por Oi de Xàtiva i Comarques, a la cadena SER. Una abraçada i seguirem pendents, seguirem parlant.
1: Moltes gràcies per la vostra atenció.
0: Adéu.

0: sé.
1: 24 minuts, seguim en este Comarcant, avui en una versió reduïda, perquè estem pendents d'aquesta vaga indefinida del sector educatiu a les nostres comarques, i avui només que tindrem dos xicotets a punts del Comarcant. Si primer ens n'hem anat a la vall de Càrcer, doncs ara tornem a la comarca de la Costera, perquè l'Ajuntament de la Llosa de Ranes ha posat en marxa per segon any consecutiu el programa La Llosa et Beca, amb la convocatòria de 5 beques formatives dirigides a joves d'entre 18 i 30 anys que hagin cursat bé cicles formatius, bé estudis universitaris o bé ensenyances oficials de grau durant el curs 2025-2026. Salvi Pardo és la seva alcaldessa. Salvi, hola, com estàs?
2: Hola, bona vespre ja.
1: Bona vespre. Bueno, si es fa segon any consecutiu del programa La Llosa et Beca és que l'any passat va anar molt bé.
2: Sí. Aquestes coses sempre agraden.
1: Sí,
2: i són iniciatives molt positives per a la gent jove, perquè pues això és una manera de posar-se ja en contacte en el que seria el seu futur professional, que per això s'estan formant. I, bueno, i d'alguna manera, sense una pressió obligatòria, diguem, no? Però ja toquen les seues àrees, ja poden saber un poc de què va i bueno, i viuen un poc la vida real. I a més, coneixen un poc la dinàmica de l'Ajuntament, que això també és important.
1: I tant, i tant. Perquè exactament quines tasques van a poder desenvolupar estos joves?
2: Pues bé, mira, Jan, com tu ja molt bé has informat, de les 5 beques hi ha 3 que són per a juliol i 2 per al mes d'agost, i són en àrea administrativa, pues bueno, estan en recepció, estan ajudant als funcionaris en administració i bueno, tot el que comporta l'administració, des de correus, des d'ajudar a omplir sol·licituds, des de la gent que crida i poden fer un registre per la pàgina web, en fi, l'espectre de lo que és la funció administrativa és molt àmplia. I després en l'àrea educativa i sociocultural, pues igual en les escoletes d'estiu, en el centre jove per als col·lectius que fem ara en estiu, que fem moltes escoles per a conciliar la vida familiar, pues estan junt a monitors ja professionals que estan ajudant-los a portar una tasca pues molt important, perquè estan en contacte amb xiquets i xiquetes, xicotets. I tot això pues, fan que convisguen en el que ells han triat i saben com és la realitat i poden dir, pues bueno, pues això sí que realment m'agrada o tinc que espavilar-me.
1: Yeah.
2: O a lo millor es pot despertar una traveneta de lo que ells creien que era una cosa i els agradaria més una altra.
1: I tant que sí. Sí, també és molt bona opció aquesta última, Salvi. Per a estiu, juliol i agost, entenc, no?
2: Sí. Juliol i agost, correcte.
1: Vale. I més o menys també, per si hi ha cap oient que ens està escoltant que pugui estar interessat, quantes hores són, com està de remunerat, com és això?
2: A veure, són 5 beques de 600 euros, val? Se fa de partida pròpia, estem dient que no reben cap subvenció, val? I de moment, pues, bueno, estem tirant de la partida pròpia. Qui diu que a lo millor pues, més abans se podria ampliar, però bueno, en això creiem que és una ajuda, perquè és un horari de funcionariat de matí i d'alguna manera pues, bueno, no tenen una obligació tampoc de fitxatge, diguem, com un treballador a l'uso, però bueno, sí que tenen la obligatorietat de complir en les tasques que se poden dur a terme. I la joventut respon, perquè la veritat és que veuen que després van a tindre aquesta recompensa, que no se'n porten cap obligació a casa, és el dia a dia i tenen pues, per a una ajudeta per a les seues despeses. I la veritat és que estan en contacte pues, això, amb gent que ja du la professió més temps i ho agraeixen perquè adquireixen experiència, empatia en l'entorn i a part pues, tenen una ajudeta i econòmica
1: que es
2: ve molt bé.
1: I anava a dir-te, bé per a ells i per a tot el món i ajudeta econòmica. Bé, doncs, Salvi, acabem. Queden, bueno, avui és 11 de maig, per tant, això significa que queden 15 dies exactes, està obert fins al 26 de maig. No anem ara a posar-nos a llegir les bases, però sí que convidem a la gent a entrar a la seu electrònica de l'Ajuntament de la Llosa de Ranes, però sí preguntar-te, o bueno, més que preguntar-te, animar especialment als teus joves, als del poble, a que vegin, com bé deies també, com és el treball a l'Ajuntament i què n'hi ha darrere de tot això i que puguen ser protagonistes. Anima'ls.
2: Sí, clar, jo animo a tota la joventut perquè, primera, perquè una vegada te criden per a fer una feina, pues tu ja adquirixes una responsabilitat. Damunt tens darrere pues, una compensació econòmica i damunt pues, van estar en contacte en el món laboral que encara que no és aplicable al 100% per a ells, però poden viure com és el treball de les persones que estan així en l'Ajuntament, igual que en monitors de temps lliure per a les escoletes. I a part, pues, bueno, de refiló, com estan així en tot l'operatiu de l'Ajuntament, pues, és una manera de conèixer també com funciona la Casa del Poble. I així en els pobles se percibís molt més perquè pues, són ajuntaments menuts i que mos coneguem tots i bueno, pues, la gent pregunta i diuen ai, això també se feia a l'Ajuntament, pues mira, no teníem ni idea. I poquet a poquet, clar, adquirixes un ensenyament de lo que és l'administració pública que bueno, té les seues coses que són molt diferents al món privat.
1: Sí.
2: I bueno, pues la veritat és que és enriquidor, crec jo, i coneixen pues a tot el món que treballa així, la gent que ve de fora, i ajuden també a la gent que ve per primera vegada a l'Ajuntament i no saben a qui se tenen que dirigir, i ells es ajuden i se senten també importants perquè fan molt bona feina, simplement despenjar el telèfon i saber que darrere tens una persona que te va a guiar en la duda que tu tens, pues això és important.
1: I tant que sí. I que ajuda també a respectar a les institucions públiques, que és una qüestió que sempre està bé reivindicar. Salvi Pardo, alcaldessa de la Llosa de Ranes, moltíssimes gràcies de veres per estar amb nosaltres a este Comarcant de l'Hoy por Hoy de Xàtiva i Comarques. Que vaja molt bé eixa segona edició de la Llosa d'Beca i que en siguen dos i tres i quatre i totes les que siguen, val? I les contarem així.
2: Molt bé.
1: Una abraçada.
2: Pues gràcies a vosaltres, com sempre.
1: Adéu.
2: Adéu.

Pues anem a posar punt i final a este hoy por hoy, ay, hoy por hoy no, a este Comarcant. Posar punt al final, a l'hoy por hoy, queda encara 28 minuts. A este Comarcant de l'hoy por hoy de Radio Xàtiva, Cadena Ser. Això sí, una pausa i veiem com està l'ambient a la Mani de València amb la nostra col·laboradora, Laura Martínez.

0: Vaga educativa, vaga indefinida, educativa a Xàtiva i les nostres comarques, en tots els nivells educatius. Hem parlat, ara recordarem, alguns testimonis que han passat ja pels micròfons de Ràdio Xàtiva, fent aquestes reivindicacions imprescindibles i necessàries en la jornada d'avui i que acompanyaran durant tota la setmana, doncs, sens dubte, l'actualitat i tot allò que passa pel món de l'educació i també que passa pel món de la ràdio, perquè anem a estar allí fent costat als profes per a que ens conten, com per exemple va fer ara a continuació la nostra estimada professora àlies Josep de Rivera de Xàtiva, a més companya periodista i a més col·laboradora a La Ventana de Xàtiva i Comarques, Laura Martínez, que està a València. Laura, bon dia.
1: Hola Jordi, bon dia, des de la plaça de la Verge, a les portes de la Generalitat estem.
0: Conta'ns, bueno, s'escolta perfectament l'ambient, sí, de la manifestació. Conta'ns una, sí, miqueta, què és el que veus?
1: Mira, el que veig és que hem fet una manifestació absolutament pacífica. El professorat, tots els equips docents han demostrat que des del diàleg, des del sentit comú, també se poden demanar coses. Vull dir, i el que veig és milers i milers de persones, Jordi, moltíssima gent. I coses molt xules, com per exemple anar pels carrers i trobar-nos amb aplaudiments de la gent, de la gent que estava per València. També ens hem trobat ara aquí al costadet, a la porta de la catedral, una pancarta que s'han fet amb teles, professors jubilats. Ens ha donat molta emoció perquè, bueno, s'han volgut sumar i ha jubilat molt majors i aplaudint ells, nosaltres a ells, bueno, molt emocionant, la veritat.
0: Laura, per què és important estar a València en un dia com avui?
1: Mira, en primer lloc, és important i és vital, perquè el que tenim en aquests moments, i és una cosa que és de veres, que s'arrastra des de fa temps, és un deteriorament de l'educació pública brutal. I en algun moment hem de dir que ja n'hi ha prou. I això no és una qüestió d'un partit polític. Jo m'agradaria que tota la societat fos conscient. Això no és un tema polític. Això és, forma part, és un ingredient de l'estat del benestar. Si no cuidem els serveis públics, s'enfonsaran. I aleshores només quedarà la privada, vull dir. I allò públic s'ha de cuidar, és una responsabilitat ciutadana. Molt pel damunt de dretes, d'esquerres, està molt per damunt. És cert que això ja estava abans, clar que sí. Abans ja s'han fet altres reivindicacions. I no avancem. I també m'agradaria dir que és molt vital, sobretot, perquè és important que la gent entenga que no, el professorat no estem centrant-nos en els salaris, per favor, sinó en condicions indignes. Condicions indignes que ràpid, és aules amb un calor extrem. Per exemple, sí. El professorat és l'únic funcionariat públic que no té aire condicionat i dius, ui, pobres els profes. No, no són els profes, són els vostres fills i les vostres filles que estan en aules a més de 35 graus. En quines condicions? I quan és hivern, aleshores fred, instal·lacions velles, problemes sanitaris. Això sumat a les ràtios. Això sumat, sí que hi ha retallades. Clar que hi ha més professorat, molt bé, benvingut siga, però és insuficient. Perquè, per exemple, jo te parlo de dades del nostre centre. El nostre centre, per al curs que ve, el Josep de Rivera té 76 hores menys. Això significa 3 o 4 profes menys que en guany. Aleshores, vull dir, però això és com tot, no? Les estadístiques, cada un... Però que no és una qüestió d'estadística, Jordi. Això és una qüestió d'estat del benestar. Vull dir, si en un estat del benestar hi haurà persones que voten a esquerra, altres que voten dreta, però totes, dreta i esquerra, volen un servei públic, perquè això s'ha definit a aquest país. Un servei públic de qualitat.
0: Laura, deies que avui és un dia emocionant, és un dia emotiu. Escoltem que n'hi ha molt de rebombori, que n'hi ha molta gent, molts càntics, reivindicacions... està fent-se fins i tot una miqueta difícil la connexió, però sí que abans d'acomiadar-te, deixa'm que et pregunte, no només n'hi ha professors, entenc que també s'han sumat, per exemple, alumnes, familiars, etc., amics que estan ahí fent-vos costat, no?
1: Sí, efectivament. Hi ha alumnes, hi ha també personal de les associacions de famílies, de mares i pares. Hi ha també, per exemple, també personal no docent. Tenim també personal dels equips d'orientació educativa. Hi ha moltíssima gent, Jordi, moltíssima gent.
0: Laura, gràcies per estar en directe amb nosaltres a l'Oi por Oi de Xàtiva i Comarques, a la teua ràdio. T'escoltem esta vesprada a la ventana de Xàtiva i Comarques, i per donar-te una dada que acabem de conèixer ara mateixa, els sindicats eleven al 90% el seguiment d'este primer dia de jornada. La Conselleria d'Educació diu que és un 47%. Això també sol ser així, no? Però bueno, un 90% segons els sindicats. Com jo sé que t'agraden les dades, per a que tinguis aquesta dada per
1: anar
0: per...
1: Sempre en arguments, Jordi. Gràcies.
0: Una abraçada, Laura. Fins la vesprada.
1: Una abraçada. Gràcies a vosaltres. Adéu.

0: nostra companya Laura Martínez des de la plaça de la Verge de València. Hem pogut escoltar a eixos milers i milers de professors i també estudiants, com bé ens acaba de dir, AMPES, etcètera, que estan formant part d'eixa reivindicació. I com bé dèiem, doncs eixa és l'última notícia, és l'última hora, la dada. 90% de seguiment segons els sindicats, 47% segons la Conselleria d'Educació. Abans d'anar-se'n a València, els profes han estat així a Xàtiva, a les portes de l'estació de trens. Hem pogut recollir alguns testimonis.
1: I nosaltres estem així perquè els nostres pares érem treballadors i nosaltres hem tingut beques i hem pogut estudiar. No som fills de, sinó que estem així perquè la democràcia, no? Això que diuen el benestar, ens ha fet arribar així i amb això volen acabar i no estem disposats.
2: Nosaltres venim del centre d'ací de Xàtiva, l'Ies Cimarro, i venim sobretot per a demanar més inversió en l'educació pública, en recursos, perquè som d'informàtica i estem treballant en material de la dècada passada i d'un poc vergonyós.
3: La retallada d'hores de 30 a 25 hores en el modalitat semipresencial. Davant de la costera patim unes infraestructures dia a dia. Ha hagut un pla edificant i el pla edificant ha arribat pel que ha arribat.
4: Per a donar resposta a la realitat d'avui en dia de les nostres aules. Tinguem ràtios desmesurades, ens falta personal especialitzat de PT, d'audició i llenguatge i, sobretot, d'educadors i educadores d'educació especial que fan...
0: Primer dia d'esta vaga indefinida que anirem contant així a Radio Xàtiva, a la cadena SER, i que també, com sempre, poden actualitzar més enllà dels nostres espais radiofònics a la nostra web, a radioxativa.es, i també a la nova app de la cadena SER. Ara mateixa, el que toca fer ja pràcticament per anar tancant este, ara sí, programa de dilluns, és veure com es presenta l'oratge per a les pròximes hores. Lluís Francesc, bona vesprada.
5: Hola, company, bona vesprada. La setmana que iniciamos serà probablemente más fría de lo normal en la mayor parte de la península, especialmente en zonas del oeste, centro y sur del territorio. Se esperan también precipitaciones, en este caso más abundantes en zonas del norte y del oeste, pero para nuestros intereses aquí en la costera, la Canal de Navarra y la Ribera Alta, bueno, vamos a tener valores propios de la época del año, tanto en temperaturas como en lluvia. De momento este lunes suben ligeramente las temperaturas, tanto mínimas como máximas. Será una jornada poco nubosa y con vientos variables en superficie. Y mañana esperamos poniente, rachas que van a soplar por momentos moderadas. Van a repuntar un poco más las temperaturas, sobre todo los valores máximos, y los cielos verán incrementada la nubosidad.
0: No hay 43 minutos, pausa para la publi. Y en acabar, avui desvelem qui és la persona guanyadora d'eixe dinar o sopar en el Montsant, perquè recorden, encara estava obert el concurs de la recepta d'arròs al forno.
6: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas.
7: ¡Qué bien te veo! Yo con el cambio hormonal estoy fatal.
8: Pues yo voy a la doctora Antonia Izquierdo Sicilia, experta en medicina integrativa. Desde que estoy en perimenopausia, con sus tratamientos personalizados y sin efectos secundarios, me encuentro mucho mejor.
7: ¿Ah, sí?
8: Además, trata dolencias crónicas, tiene años de experiencia. Incluso mi madre va con ella. Está en Canals, en su centro de medicina integrativa, abierto desde 2007.
7: Dime la web y me informo.
8: Claro, centrodemedicinaintegrativa.com.

0: Doncs és dilluns, però toca saludar al cap de cuina de l'Hotel Montsant de Xàtiva, Carlos Beltrán, col·laborador, amic. Com estàs? Bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Ai, que pues... raro entrar un dilluns.
1: No? Sí, la veritat és que sí, però bueno.
0: Els dilluns feu festa, els hostelers? O tu estàs treballant?
1: Bueno, depèn, i nosaltres no.
0: Bueno, anem a parlar avui, però no anem a fer ninguna secció de cuina, com sí que vam fer l'altre dia, perquè vam convidar a ells i les oients a participar en eixe concurs per a veure quina és la recepta més original, per dir-ho d'alguna manera, o aquella recepta que destaque una miqueta de la cassola, de l'arròs al forn. Ens han arribat bastants receptes, no anem a posar-nos ara a llegir-les totes. L'altre dia vam escoltar una oient, mira, que vull que la tornes a escoltar tu i tota la gent perquè se'n recorde d'ella.
2: Bon dia, Jordi. Bon Hola. Dia, Carles. Així vos deixo la meva recepta de cassola. Jo li poso costelles, cansalà, manetes de cerdo, pilotes, enjulivert i pinyonets, uns bons naps del terreno, si pot ser, i si no, pues, compro una naveta i una picol de la fruteria. I de vegades també li fique una galteta de ternera. També està molt bona.
0: Ahí és on volia arribar jo, Carlos. La galteta de ternera.
1: Sí.
0: ¿A que sí?
1: Sí.
0: Esta podríem dir que està en les finalistes, no? Havíem quedat tu i jo parlant off the record.
1: Sí.
0: Vale. Esta oient sense nom. Vale? O sea, la tinguem guardada en el WhatsApp, però ara mateix ja no recordo com li diuen. Però és l'oient sense nom 1, que ens ha enviat este àudio i que, per cert, Carlos, que això se m'havia hauria de dir-te-ho adés, ens ha enviat un WhatsApp després i ens ha dit que se va adorar compte en este àudio que ens va enviar, que se va oblidar dir que posava cigrons, que però per descomptat posa cigrons.
1: Sí.
0: Que ja està. Ahí està el check. Alguna cosa a dir d'esta recepta, Carlos?
1: A veure, jo crec que entra dins del can... L'arròs al forn és molt... Com és el término ixe? Molt gotxo.
0: Sí.
1: No? Que és com sí. No? de minxar hasta que rebentes.
0: Sí.
1: Jo crec que complís tots els patrons de lo que pot ser un arròs al forn de gaudir. Doncs
0: pues espera, que encara en tinc una altra. Una altra oient, que en este cas és més vergonyosa. També oient sense nom 2, anem a dir-li. Oient sense nom 1, la de l'àudio. I oient sense nom 2 són les dues que han passat a la... final, podríem dir-li, i que ens ha enviat... Jo crec que esta és més... més comú, però també té una particularitat concreta. A veure si tu la pilles. Diu, hola, esta és la meva recepta de l'arròs al forn. Els ingredients són cigrons, costella de cerdo, cartilla de ternera, de vedella, pilotes amb el magre, ou, julivert, parratllat, o sigui, unes pilotes de categoria, naps del terreny, una bona cabeça d'aix, com no pot faltar, l'arròs, òbviament, botifarra, i després diu tomato, però per al sofregit, ¿vale? Entonces, ahí m'ha quedat un poc jo que... Diu, l'elaboració és posar tot a bollir, menys la botifarra, el tomato, els aix i l'arròs. Quan està bollit faig un sofregit amb el tomato, un poc la cansalà entreverada i una volteta als aix per a que agafi gust també al sofregit i li posa un poc de pimentó roig, tipus de la Vera, en pols. Agafa una cassola de fang i posa l'arròs i el sofregit, li pega unes voltes i a continuació aboca els ingredients que he bollit. Medis l'aigua, una tassa d'arròs per dos d'aigua, important esta mesura, i les botifarres, i a esperar que estiga fet el resultat.

0: tot és insuperable, almenys per als de ma casa. Jo sí, per a mi també.
1: Jo crec que ha fet un híbrido, no? Pot ser en lo que és la paella, no? Lo que se faria en un sofregit, no?
0: Sí, no? Una mica,
1: és un híbrido ahí, sí.
0: Nosaltres... Però està... Digues.
1: No, dic que està interessant també, el que faltaria saber si després li posa les rodanxetes de tomato damunt o inicia tomato ja, no?
0: Pues és una resposta que no et puc donar jo, però a lo millor et pot donar ella. Jo després, si vols, et passa el seu telèfon.
1: Vinga, va.
0: I el comentes. Bueno, estes dos... Almenys una d'elles sabem que és dona. Entenc que la segona, per conforme ens ha escrit, també ho és, també és una oient. Però siga com siga, oient 1, oient 2, Carlos, ha d'haver un guanyador.
1: Ha de ser un... Sí, sí.
0: I ara és el moment...
1: Ho tinc que dir?
0: No, però anem a votar, anem a ser una miqueta democràtics. Va, anem a ser una miqueta democràtics.
1: Vinga, va.
0: El teu primer vot, per aquí va.
1: Jo crec que la oyente número uno...
0: Oyente número uno, sin nombre...
1: Sin nombre...
0: Pero de audio.
1: De audio, correcte.
0: Vale.
1: Jo me decante més.
0: Vale. Ell se decanta per la uno. Saps què passa? Que a mi me crea molta curiositat això del tomato per al sofregit. I, claro, és que diu... que quan està el resultat fet és insuperable per als de sa casa, és que a mi l'oient 2 me tira molt, però he de dir-te que també coincidisca amb tu amb l'oient 1. Per el fet també d'haver enviat la nota de veu, d'haver-nos tornat a escriure per a confirmar el de Cigrons... sabem-me molt mal per tots els oients, perquè tant de bo tindrem dinars per a tot el món. Sabem-me molt mal per tots els oients que han participat, als que donem les gràcies, i també per esta segona oient que ens ha escrit, que també ha passat a la final, per dir-ho d'alguna manera, i amb moltes ganes de provar i ses pilotes que sembra que fa ella, magre, ou, julivert i parrallat, doncs per a mi també la guanyadora és la oient 1. Oyente sin nombre, uno.
1: Fem una cosa, mira.
0: ¿Qué?
1: Fem una cosa, si et pareix.
0: Bueno, podem pujar les dos, no?
1: Claro, la oyent número dos, lo que pot fer és, li puc fer una visita a l'Aljibe i a l'Aljub i a una visita al Montsant.
0: Ojo.
1: Un tour completament gratis.
0: Això és de veres? O sea, seria primer premi un sopar o un dinar per a dues persones, per a l'oyent tu.
1: Exacte.
0: I la oyent 2 pot pujar al Montsant i li fas una visita aquí pel Montsant?
1: Exacte, i li explica tot el que...
0: I l'Aljub, que és preciós,
1: Exacte.
0: Vale, pues mira, això no ho havíem aparaulat, Carlos, però me sembla una idea perfecta i de segur que per a les nostres oients també. Un aplaudiment, bravo! Bravo! I gràcies per participar a les dos oients. Ens posarem en contacte amb vosaltres a través de WhatsApp o telèfon o el que s'escalga en les pròximes hores, en els pròxims dies, i també ens posareu en contacte amb Carlos, que de segur a una li prepararà un menú fantàstic i a l'altra doncs li prepararà una ruta guiada pel Montsant, que és preciós, per la cuina, per l'Aljub, per on ell vulga. Ell és l'amo.
1: Correcte.
0: Del corral i del carrer. I ja que està ahí, pues que la dona queda a dinar també, o l'home, o el que siga.
1: Vinga.
0: Carlos, que guai està això, m'agrada molt. M'agrada molt que els oients participen i voler també. Ja ho vam fer amb la paella.
1: Sí.
0: I ara ho hem fet amb l'arròs al forn. Hem de dir, això sí, que ja s'han acabat els concursos.
1: Per l'una s'estarà.
0: Correcte. La temporada que ve ja veurem. Carlos Beltrán, gràcies de deberes per ser com eres, per ser el millor cuiner del món i sobretot el millor col·laborador de cuina de Radio Iniciativa Cadena C.
1: Gràcies
0: de deberes, un abraçat molt fort. Ens tornem a escoltar, si no m'equivoque ja, el pròxim 26 de maig, el 27 de maig, l'última setmana del mes. Ja estem acabant. Una abraçada forta, amic.
1: Vinga, Jordi.
0: Cuida't. Adéu.

0: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques.
1: Diuen els que saben de ràdio que el més important és compartir-la. I jo n'estic d'acord. Cada setmana, els millors col·laboradors ens acompanyen a l'Hoy por hoy de Ràdio Xàtiva.
2: Els dilluns, és torn de Sergio Rubio i la seua secció dels papers.
1: Quin és el paper que tenim ara mateix davant, Sergio?
3: Avui tenim dos papers. Tenim dos expedients perquè estan relacionats. Un és de 1904 i l'altre és de 1908.
2: Els dimarts parlem de llibres i d'històries dels nostres veïns i veïnes al llibre de la teua vida. Els dimecres obrim la cuina amb el rebost de Carlos Beltrán.
4: Farien tota la sofregit. Després, jo el que m'agrada és apartar-la als bordes, que n'hi ha menys calor, i tirarien la verdura en el centre. La tomaca, sofregirem bé.
2: I els dijous...
5: I ara cante per marciana.
1: Que ganes tenia jo de veure-vos, xe.
2: Els Pepes, amb Pep Jimeno Botifarra i Pep Sánchez.
1: Hola, Pep Jimeno Botifarra.
6: Hola, caçador.
1: I con pistola. Hola, Pepe Sánchez.
7: Hola, Jordi. Bueno, assistem un
1: altre dia més. Un altre dia més.
2: I divendres... ens n'anem de festes i repassem l'agenda de Xàtiva i Comarques amb Carla Benavent. Això sí, sempre pendents de l'oratge amb Lluís Francesc.
1: Tot això i molt més cada dia a l'Hoy por hoy Xàtiva. De dilluns a divendres, de 12 i 20 a 2 de la vesprada.
2: Ràdio Xàtiva, Cadena Ser. El poder de la conversació.
1: 1:57 minuts, n'anem.

Doncs anem amb la gent de la Mediterrània, de la Fúmiga. Gràcies, com sempre, per estar a l'altra banda. Dos i 10 actualitzem la informació en Fèlix Lluc. 3 i 20, Cert Deportivo, 7 i 20, La Ventana de Xàtiva i Comarques. Sempre, tota l'actualitat a Ràdio Xàtiva.es i a la nova app de la cadena Ser. Hasta després, adeu.

0: Radio Sativa.
1: ¿Aún no tienes activadas las notificaciones y las alertas de Radio Sativa en tu móvil? Toma nota. Primero, descarga la app de la cadena SER para iPhone y Android. Segundo, selecciona Radio Sativa Cadena SER como tu emisora principal. Tercero, activa las notificaciones desde la configuración de tu teléfono. Cuando lo hagas, serás el primero en enterarte de las últimas horas, las programaciones especiales y otros contenidos interesantes de tu emisora local y comarcal. Radio Sativa Cadena SER. El poder de la conversación y de las tecnologías. La ventana de Sativa es un espacio para la actualidad.
2: Recordem a aquestes hores, a les 7:34 minuts, que estan resolent-se els problemes i, per tant, paulatinament.
1: Para les entrevistes culturales i humanes.
2: Des de l'Associació de Veïns i Veïnes del Raval. Hola, Miri, què tal, com estàs?
3: Hola, gràcies, bona vesprada. Bé, sí, seguim endavant. Com diu Estelles, així parir i assistir.
2: Això és.
1: I, sobretot, para la opinió. Para todas las opiniones.
4: Y es la capacidad de prendre distància i de donar-nos perspectiva de les nostres.
5: Sona el record amb el seu bullici i també de les festes majors i patronals de tants pobles de
6: l'estat. D'arròs al forn o el sabor de l'art nadí no s'hagi escampat més del compte.
7: Les gotes de pluja anuncien la tardor, que el paisatge es transforma, encara que a simple vista tot
8: s'enfancia. I tot estava com sempre, la mateixa olor.
1: La ventana de Sativa. De lunes a viernes a las 7:20, con Jordi Company.
0: Radio Sativa, Cadena SER, 94.6 FM.

0: Perdre el focus en l'actualitat que, com comentàvem, passa per profes i per esta vaga, per profes, per mestres i per tota la gent de l'àmbit educatiu que està participant d'esta vaga educativa, que avui ha començat esta vaga indefinida. Anem, com dic, a fer una breu pausa per a parlar de cultura, per a parlar d'una excursió, i per a parlar de propostes que es realitzen des de Xàtiva, però que també poden fins i tot eixir de les nostres comarques, de les nostres ciutats. Amics de la Costera, l'Associació d'Amics de la Costera, Institut d'Estudis Comarcals, organitza per al pròxim dissabte 23 de maig, ojo, no este, el següent, una eixida cultural a València per tal de veure l'exposició de José Vergara, l'arxiu de la Catedral de València i després, com no podia ser d'altra manera, dinar. Però per què? Per què ho contem ja? Doncs perquè sabem que aquest tipus d'activitats tenen molt d'interès entre la gent i no volem que ningú es quede sense inscriure's. Arturo Pellicer és l'encarregat d'esta proposta, és un dels encarregats d'esta proposta. Arturo, què tal, com estàs?
1: Hola, bona vespre.
0: Gràcies,
1: què tal?
0: Gràcies per estar amb nosaltres. Heu dit que preferís parlar en 2 setmanes d'antelació perquè sé que les places volen, Arturo.
1: Sí, és important que els que tinguin interès pues, s'apunten quan antes, perquè bueno, el dinar no n'hi ha que reservar-ho. Si algú vol vindre i no vol dinar, pues, quan s'acaben les activitats se'n va a casa i ja està. Però per als que vulguin quedar-se a dinar, pues, sí, pues, n'hi ha que tocar un temps, perquè, en fi, després hi ha sempre gent que es dona de baixa, gent de l'últim minut.
0: Correcte.
1: Passen aquestes coses.
0: Sí. Arturo, doncs amb la previsió que ens dona en aquestes quasi 2 setmanes d'antelació, què és el que aneu a fer el pròxim 23 de maig a València?
1: Bueno, tenim prevista la visita a 2 activitats culturals que queden molt interessants. La primera és l'exposició de José Vergara. José Vergara és un pintor que va néixer en 1726, és a dir, ara està commemorant-se el 300 aniversari del seu naixement. És un pintor barroc que a poc evolucionarà cap al classicisme. I bueno, pues és un pintor que ja se veurà allí, això és en el Museu de la Ciutat, allà en Marquès de Campo, en el Palau del Marquès de Campo, i veurem pues, una exposició pues, molt interessant. N'hi ha 85 obres, entre bocetos, dibuixos i tal. És un personatge molt important. Ell és el creador de l'Acadèmia de Sant Carles i és el primer director en 1768. I a part d'això, tenim la particularitat de que ens acompanyarà Juan B. Martí. Juan B. Martí és un llicenciat en Belles Arts, màster en restauració.
0: És un fenomen.
1: Que ha participat aportant obres a l'exposició de José Vergara. Ell aporta 8 obres. I, bueno, ha estat parlant amb ell i és un autèntic expert. M'ha dit que és un gran estudiós i jo crec que ens oferirà una visita a la mar d'interessant.
0: Jo et puc contar en primera persona perquè l'he tingut així a la ràdio parlant-me precisament d'esta persona i també d'art en definitiva, i és un autèntic et quedes amb la boca oberta, Juan B. És molt, molt bo. O sigui, que heu escollit a la perfecció,
1: Pues lo poc que he parlat en ell, perquè m'he volgut documentar un poc i tal, pues és un entusiasta, saps? Se t'apega el seu entusiasme, però bueno, jo crec que anem a fer una visita que va a ser històrica, saps?
0: Quantes places n'hi ha, Arturo?
1: A veure, no ho hem limitat.
0: Vale.
1: Així se pot apuntar el que vulga. Si jo veig era que però som 50, a 50 no podem anar. Pues miraria de tornar-ne a fer una altra.
0: Sí.
1: En principi no n'hi ha limitació per a ningú, saps? El que vulgui s'apunta, el que vol és quedar a dinar, me diu, escolta, que jo me quedo a dinar, jo quan reserve per a ell també. Que me diu, no, jo quan acabe me'n vaig, pues, val? I ho farem així.
0: I com...
1: Després, quan acabe quan acabem pues passarem a l'arxiu de la catedral. L'arxiver és Vicente Pons Alós, és un vell conegut de nosaltres, perquè ha sigut comissari de l'exposició Es Borja en 1995 i També va ser director de l'Arxiu de la Col·legiata entre el 95 i el 2008. És un autèntic especialista i no posem en duda també que ens oferirà una visita, bueno, memorable, que crec que és algo que no te pots perdre.
0: Doncs estic totalment d'acord, tant amb un com l'altre. Com podem inscriure's, Arturo?
1: Bueno, pues sí, lo millor seria que m'enviaren un correu. En les redes socials, Rafa ja ha posat la convocatòria. Crec que vol portar-ho també a la premsa, aixina que... Però, bueno, lo millor que poden fer és enviar-me un correu. El meu correu és supersimple. Bueno. Arturo, XTV, és a dir, les consonants de Xàtiva, xtv@gmail.com.
0: Arturo, XTV, tot junt, @gmail.com. I després jo també tinc un telèfon que també apareix en el cartell que, sí, com bé deies, ens han passat a la premsa, per si n'hi ha cap persona, entenc, que tinga algun dubte, pot telefonar al 665-970-561. Vaig a tornar a repetir-lo per a que la gent l'apunte. 665-970-561. Bueno, des de ben prontet, Arturo, i fins a... si es queden a dinar, fins a després de dinar. Tot el matí de cultura a València, des d'Associació Amics de la Costera. Et deixa tu el minut d'or final, com solen dir, per a que convides als i les oients que, bueno, que ens estan escoltant ara mateix, Arturo.
1: Jo convide a tot el món, a socis, a simpatitzants, a tots els que vulguin a que vinguin, perquè els que... Clar, tu pots anar i veure-les, no? Està clar. Però el que no trobaràs és gent que t'acompanyi del calibre, de l'entusiasme i del coneixement que anem a portar. Tant Juan Vic Martí com Vicente Pons Alós, que són dos autèntiques figures dins, dins del seu món. I jo crec que això és el que t'he dit abans, que és dir, tu pots anar i veure-la, però no t'acompanyarà persones d'aquest coneixement.
0: Totalment d'acord. Totalment d'acord, Arturo. Gràcies, com sempre, per estar amb nosaltres a Ràdio Xàtiva, la cadena SER, esta ventana de Xàtiva i Comarques. I insistim, com encara queda, animar a la gent a que se ho agafe amb calma, però que no ho deixe perdre.
1: Mira, agarrarem gent hasta el dimecres de la setmana que
0: ve. És a dir, però això es queda pràcticament una setmana. Que no perquè no, i nosaltres també anirem fent el recordatori. Arturo Pellicer, des de l'Associació Amics de la Costera, gràcies per estar amb nosaltres a la ventana de Xàtiva i Comarques. Una abraçada.
1: Gràcies a vosaltres per fer difusió de la cultura.
0: Adeu.
1: Adeu.

0: La ventana de Xàtiva i Comarques, con Jordi Company.
1: ¿Buscas moda infantil con estilo y calidad? En Acar Baby tienes lo mejor de la marca Calamaro de 0 a 6 años. La línea Excellent, perfecta para momentos especiales, y la colección Calamaro Neos, con diseños exclusivos y firma propia. Fabricado 100% en España, con cariño y detalle. Síguenos en redes como Acar Baby y ven a República Argentina 2, Xàtiva.
2: Mi hija se salvó porque una persona generosa donó su sangre. Hoy la tengo conmigo y afortunadamente somos felices. Ahora, yo soy donante.
3: Gracias, donantes. Gracias en nombre de aquellas familias a las que les habéis dado la vida. ¿Y tú? ¿Quieres ayudar a disfrutar de la vida? Dona tu sangre. Es un mensaje de la Federación Española de Donantes de Sangre.
0: Este 2026, volem apropar-nos més a vosaltres.
4: Hola, soc Miriam des de Rafelguaraf.
5: Hola, soy Elena y os escucho desde Navarrés.
6: Hola, soc Esther y vos escolto desde Manuel.
7: Hola, soy Bernat desde la Pobla Llarga.
8: Hola, soy Carlos y vos escolto desde Carcaixent.
9: Hola, soc Ferran i vos escolte des de Barxeta.
0: Eixir al carrer, contar el que passa i donar veu a tot allò que ens conteu. Per això, posem el focus en Xàtiva i Comarques. Més proximitat, més territori, més ràdio. Ràdio Xàtiva, Cadena SER. El poder de la conversació. La ventana de Xàtiva i Comarques, con Jordi Compa.
10: Bueno, ventana que cerramos ya, 7 y casi 36, 25 grados aún en el centro de la ciudad de Xàtiva. Recuerden, mañana segundo día de huelga indefinida en los centros educativos de Xàtiva y nuestras comarcas. Lo contaremos aquí, como no puede ser de otra manera. Nos vamos con la píldora de opinión de Laura Martínez, que bueno, pues conociendo ustedes como la conocen ya, que saben que es profesora, además de periodista, profesora en el IES Josep de Ribera, pues hoy va de lo que va. Así que escuchen con atención y recuerden que pueden, como siempre, quedarse al tanto de todo lo que ocurre en radioxativa.es, también en nuestras redes sociales, en la nueva app de la SER, y mañana, bien prontito, los primeros matinales, con Félix Yuca y Frente, 7 y 20, 8 y 20 de la mañana. Nos volvemos a escuchar, usted y yo, tú y yo, a las 12 y 20, en el Hoy por Hoy de Xàtiva y Comarcas, centrado, cómo no, en lo que tenemos que estar centrados, en la huelga. Gracias por estar ahí, hasta mañana, adiós.
11: Dos i dos són quatre, quatre i dos són sis, escola arreglada i frustrada.
12: Sí, hi ha una cosa clara, és que mereixem una educació pública millor, de la mateixa manera que mereixem uns serveis públics millors, també en sanitat i en molts altres sectors. I este xicotet espai, aneu a permetrem que vos el dedique a totes les famílies, perquè crec que els docents també podem fer algunes coses millor, com per exemple explicar-vos realment per què avui ha començat una vaga indefinida, perquè no és una vaga contra vosaltres ni contra els vostres fills i filles, en absolut. És una vaga perquè ha arribat el moment, alguna vegada havia de ser, de parar-nos i dir a la classe política que no s'estan fent les coses bé. I això va més enllà d'un grup polític en concret. Per descomptat que sí. És un problema que arrastrem des de fa anys amb colors polítics diferents, però això no ens ha de parar perquè en algun moment, governe qui governe, hem de dir que les coses no s'estan fent bé. I governe quin governe, governa per a tots i per a totes, i s'ha d'ocupar de la cosa pública, i ocupar-se de la cosa pública és financiar-la, dotar-la de recursos. I els docents, en estos moments, no tenim els recursos suficients per atendre els vostres fills i les vostres filles en una situació de qualitat real. El que avui hem començat a demanar és que les coses han de canviar i en algun moment ha de ser fora del partidisme de deberes. Necessitem que l'educació pública siga millor i hem d'eixir al carrer a dir-ho.